0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats. Salut Pública ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per contenir la seva propagació. Estan relacionats entre si, coincideixen en el temps i han estat tractats al mateix hospital de Son Espases on es va detectar el primer cas. Es tracta d'un turista europeu menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques el 19 de juliol. El brot afecta principalment persones no vacunades, però Salut remarca que la cobertura vacunal a l'arxipèlag arriba al 92%. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 11 d'agost. Paco Laguna és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars del dia amb Paula Bendito. Tot a punt per l'eclipsi.
2: La Guàrdia Civil prepara el dispositiu de seguretat per demà, dia de l'eclipsi. Un desplegament sense precedents a les Balears que vetllarà per la seguretat des de terra, mar i aire.
1: I ja han començat els controls aeroportuaris als viatgers procedents d'Itàlia.
2: Fons policials s'asseguren que estan destinats als ciutadans de tercers països per comprovar que Itàlia compleix amb la normativa Schengen. Tot i així, els arribats des de Roma asseguren que els estan realitzant a tothom.
1: I en els esports?
2: Estela Tonraz apunta al pas el 200 metres escena dels europeus de París. La mallorquina nedarà avui hora baixa a la final després de classificar-se amb la tercera millor marca de totes les participants. I avui de matí debuta el campionat Hugo González de Oliveira.
1: Tot d'una àmplia amb aquestes altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Balears les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens de les diurnes, però encara tindrem valors significativament d'alts que poden assolir solido superar els 36 graus a gran part de les illes i els 38 a punts de l'interior i sud de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera. Pel que fa al cel, arrossegarem intervals nuvolosos d'en predomini de núvols mitjos i alts que encara podrien ocasionar alguna precipitació feble i aïllada, acompanyada de tormenta al dematí, tendint durant el matí a predominar el cel poc ennuvolat. Pel que fa al vent, en general fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: I també volem saber ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment se van retenció en l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura del carrer Aragó, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera Solla i a l'altura de la taula en sentit Andratx. I ja que són la resta de principals carreteres de Mallorca, te van a fer fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el govern informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. Salut Pública ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per contenir la propagació del brot, que compta amb 6 casos confirmats. Xavi, ara, bon dia.
5: Bon dia. Estan relacionats entre si, coincideixen en el temps i varen ser tractats al mateix hospital de Son Espases, on se va detectar a un turista menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques el dia 19 de juliol. El brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna i l'altre no disposa de registre de vacunació. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és alta, exposa Salut i arriba al 91% de la població objectiu. Ho explica la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
6: Hemos empezado el rastreo de contactos. Se manda un SMS a todas aquellas personas que conocemos que han estado en contacto con algún caso confirmado, pues informándoles sobre la importancia de revisar el estado de vacunación y de la autovigilancia de los síntomas durante 23 días, que es el periodo de incubación máximo de la enfermedad.
5: La directora general ha assenyalat que és d'esperar que se produeixin més contagis davant l'alt nombre de contactes estrets que s'han registrat, tot i que entra dins la normalitat.
1: Més coses. Ahir van començar els controls a l'aeroport de Son Sant Joan de Palma els viatgers que arriben des d'Itàlia. Dins del context de la crisi diplomàtica d'Espanya amb Roma per la resposta de l'executiu de Giorgia Meloni a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els més italians a patir-lo varen ser els de Roma.
2: Els viatgers que varen arribar des de la capital italiana ens van confirmar que els controls han començat a l'aeroport de Palma uns controls que, segons fonts policials, estan destinats als ciutadans de tercers països per a comprovar que Itàlia estigui complint amb la normativa Schengen. Tot i així, els arribats

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, el govern ja ha activat l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà la seguretat abans, durant i després de l'eclipsi. Ja estan desplegats sobre el terreny els primers efectius del Pla Especial de Seguretat i agents de Policia Nacional, Local, de Protecció Civil i Serveis Forestals mobilitzats a zones mediambientalment sensibles i també l'exèrcit és present a la Serra de Tramuntana per fer vigilància i tasques de prevenció a les zones forestals ja des d'avui. L'objectiu, evitar des del primer moment que es produeixin concentracions primerenques de persones. Pablo Garriz, director general d'Emergències.
2: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones. Por tanto, ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa.
1: Des de les 9 del matí, demà l'operatiu funcionarà a ple rendiment. Les restriccions a les carreteres estan previstes a partir de les 3 de l'hora baixa, però se podrien avançar en cas de detectar saturació i perill a algunes zones. Es farà especial seguiment a les àrees més sensibles de l'arxipèlag. Preocupa, per exemple, l'elevat risc d'incendi que hi ha a la Serra de Tramuntana, però el principal problema per calcular el perill real, ara mateix, diuen, és que es desconeix la quantitat de persones que hi haurà. Avui és dimarts, 11 d'agost, Julià Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Neu Gil. Molt pendents del terratrèmol de Colòmbia.
3: Preocupació i incertesa entre els més de 40.000 colombians que viuen a Mallorca després del terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala Richter que assolia el país i que deixa un balanç provisional de 130 morts.
4: Mucha angustia por todo lo que está sucediendo, esperando que salgamos de esta porque todo el mundo quiere seguir hacia adelante.
5: Como me dijeron aquí que me di cuenta, la llamé y no me contestaba y tampoco me respondía los mensajes, tampoco le llegaban y ya te imaginas cómo yo estaba aquí yo.
6: Me contestaron y me dijeron que estaban muy bien, pero había mucha tragedia.
7: Ha quedado la mitad de la ciudad destruida.
1: La Fiscalia investiga Pedro Bestard.
3: Pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular. El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de Vox arran de la denúncia presentada pel PSIP que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre altres, d'un delicte de malbaratament de doblers públics. Sofia Alonso, portaveu adjunta del PSIP del Consell.
8: Bueno, avui de matí han llegit en els mitjans de comunicació que la Fiscalia admet a tràmit la denúncia que varen posar el grup socialista. Nosaltres aquesta denúncia la varen posar perquè veiem clarament que hi havia indicis de malversació. Hem de recordar que el senyor Bestard té un cotxe oficial a la seva disposició. S'admet a tràmit, esperam que ara la Fiscalia ho investigui. La nostra esperança és que acabi amb una querella, en aquest cas per acabar d'investigar des del jutjat.
1: I en els esports?
3: Estela Tonrat apunta al podi dels 200 metres escena en els europeus de natació de París. La mallorquina està classificat per a la final a la tercera millor marca de totes les participants. La final és avui a les 6 de l'hora baixa.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
10: Bon dia. Avui a Balears les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens les màximes, però encara amb valors que poden assolir o superar els 36-38 graus a punts de l'interior de les illes. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Maó, 33 a Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb tendència a cel poc ennuvolat al llarg del dia. El vent avui bufarà fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, amb possibles descensos locals, continuen eixes nits tropicals o tòrrides, on no es baixarà a la nit dels 26 graus a Formentera, dels 25 a Eivissa, dels 24 a Palma i Maó. Demà, les màximes seran de 36 graus a Palma, 34 a Maó i Eivissa, 32 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat o clar, s'espera bona visibilitat a l'hora de l'eclipsi. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres ho tornarem, com sempre, a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Ràdio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.